0: Bona vesprada. L'arquebisbe de València, Enrique Benavent, ha mostrat el seu rebuig a la prioritat nacional que reivindica Vox i ha defensat que la única que han de seguir els cristians és la d'ajudar a les persones que els necessiten. Així ho ha manifestat avui en un desdijuni de Fòrum Europa Tribuna Mediterrània a València, en el qual ha recalcat que la prioritat dels cristians és, diu, no distingir si una persona és d'una raça o d'una altra. Els contem també que Creu Roig ha retirat un bidó contaminat surant a la deriva en aigües d'Altea, Alacant. La troballa es va produir este dimecres durant unes maniobres i després de donar avís a Salvament Marítim, el bidó va ser examinat i posteriorment transportat fins al port per al seu adequat tractament. En pàgina de successos, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal assentada de València dedicada presumptament a cometre estafes massives mitjançant la modalitat coneguda com el fill en dificultats, un mètode amb el qual l'entramat va aconseguir quasi 3 milions d'euros d'unes 500 víctimes repartides per tota Espanya. I també agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal especialitzada en el tràfic de cocaïna assentada a Saragossa i que proveïa des de la ciutat de València i intervindre 11 quilos de cocaïna i prop de 40.000 euros en efectius.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero. Más de uno.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
2: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
3: Más de uno.

0: 12:41 minuts i seguim en Más de Uno Sabor Valldigna en este dijous, en este 25 de juny. I anem a parlar amb el biòleg, amb aquest especialista que ja pues, el coneixen de sobres i en Onda Cero, i és Miguel Rodilla. Miguel, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Pues, com he dit jo al principi del programa, pues, avui anem a parlar d'aquest projecte de restauració dels hàbitats de la roca sublitoral del, de l'Escollera Nord, d'ací del, del port de Gandia. Vau vindre a parlar ací farà pues, dos mesos aproximadament, un mes i mig, d'aquest projecte. Com va la cosa?
1: Pues la cosa va prou bé, perquè pues, ja hem fet tota una primera instal·lació de pedres en les que hem sembrat criançó, és a dir, alrededor de 100 parcel·les, de 100 zones on les hem estat col·locant. Això ha implicat pues, a prop de 80 quilos de criançó i de clòxina més o menys gran també. I ara estem incorporant, el que estem incorporant en aquest moment són algunes de les macroalgues que podrien estar des del port i que pues, també per l'efecte de depredació dels erissos pues, també han anat desapareguent i per lo tant ja en això completarem esta primera fase, encara que en el projecte anirem mantenint reincorporacions posteriors de tant de criançó com d'algues pues, per a garantir que hi ha una excel·lent recuperació.
0: Este projecte, Miguel, quina duració té, més o menys? O
1: no? Mira, el compromís que nosaltres tenim en l'organisme finançador, que és el GALP, és a dir, el GALP aprova este projecte i veu fondos de la Unió Europea a través de la Conselleria i a través del Ministeri, és de 5 anys, és a dir, durant 5 anys tenim que estar mantenint este projecte actiu, no? És a dir, no abandonar-lo. Nosaltres ara, després d'esta primera fase, quan la tinguem conclosa, el que farem és començar una part de valoració i de seguiment de lo que està passant, és a dir, bueno, quina mortalitat d'organismes pot haver, quina recuperació i quan arriben els moments de reproducció, tant a la tardor com a la pròxima primavera, pues anirem veient les noves incorporacions de nous reclutes, és a dir, els organismes que tenim ahir s'han reproduït i s'han estat incorporant i per a l'any que ve pues, el que farem també és noves incorporacions per a garantir que la recuperació és total i això ho estarem fent any darrere d'any durant els pròxims 5 anys.
0: Efectivament, com aquest projecte és a llarg plaç, són els pròxims 5 anys a poc a poc i progressivament pues, anirà la cosa millorant i per a que recupere tota, vamos, el peix, bueno, tot el que tenim per ací, que és autòcton sí. I de la zona esta.
1: Sí, la nostra idea és que el conjunt del port, tot l'interior del port, torni a recuperar aquestes espècies que en un moment determinat pues, van desaparèixer. I jo ja vos ho vaig comentar, i és que sempre nosaltres hem defensat una hipòtesi, i és que no entren larves pel tipus de circulació que té el port de Gandia, no estan entrant larves de fora, de mar obert, sinó que se recupera allò que tenim des del port i, per tant, esta tasca de reincorporació d'organismes per a que millori la biodiversitat dins del port de Gandia.
0: Pues ahí queda dit, com ha dit Miguel, este és un projecte que com és finançat per el GALP de la província de València, també és per el fons europeu marítim de pesca i aqüicultura i pues en els pròxims anys pues veurem els resultats d'aquest projecte que esperem que siguin molt molt optimistes. Miguel, a part d'això, el tema de les tellines, és que l'altre dia jo estava en la platja i veig que n'hi ha gent que agarra les tellines i això, com està el tema?
1: Vale. Mira, a replegar sí. Tellines sí. En la platja està prohibit, però...
0: Que quede clar, que quede clar.
1: Exactament, però la gent ho fa i nosaltres, que estem portant tot un seguiment i a part de, pues, hem estat en diversos projectes d'investigació per a tractar de donar-li una solució, el que hem pogut constatar enguany és que ha hagut un increment en l'abundància de teïnes e inclús probablement degut a totes les pluges que hem tingut enguany, el creixement ha sigut molt bo. És dir, tenim exemplars, hem tingut en maig i juny exemplars més grans de lo que havíem estat tenint en els últims anys. De totes maneres, no podem tirar les campanes a fer repicar campanes perquè ara ja tenim una temperatura de l'aigua molt elevada i també hem constatat al llarg d'aquests anys que la temperatura de l'aigua per damunt de, o quan s'alcancen els 28 graus, que és algo que així alcançarem en poc de temps, tenim molta mortalitat de teïnes i, per lo tant, que ara ne tinguem presents no vol dir que aquestes poblacions se vagin a mantenir i que puguen ser aprofitables. Per lo tant, és des que se puga obrir a la pesca comercial i tornar a tindre teïnes de gandia. La realitat és que tenim esperances, pues, perquè per una banda, nosaltres estem fent uns estudis genètics on fem una selecció d'aquests organismes i estudiem quines són les característiques que permeten a aquestes teïnes suportar temperatures més elevades, però d'alguna manera també és una qüestió de canvi genètic normal en les poblacions, és a dir, els organismes que sobreviuen perquè són capaços de aquestes temperatures més elevades són les que a poc a poc van anar deixant descendència en aquestes platges i, per lo tant, anem a trobar-se en teïnes adaptades a temperatures més elevades i, per lo tant, que no van a tindre tanta mortalitat i que van a poder augmentar o donar-nos una capacitat d'aprofitament que ara encara no tenim.
0: Pues mira, m'has llevat la pregunta perquè la que anava a fer-te ara era el tema com tenim la temperatura en la mar i el tema de les meduses, perquè vam saber que farà dos o tres setmanes en tavernes, que n'hi havia una competició allí en la platja, pues n'hi havia allí un banc de meduses que els que estaven participant en aquesta prova pues van eixir d'allí, però vamos, tot en picadures. Segurament t'enteraries, no?
1: Sí, vaig veure que seria suspès
0: sí,
1: part de la prova perquè, sí. perquè per l'abundància de meduses. Lo de la temperatura de l'aigua, que sí. Me preguntaves, sí. Pues, igual que onades de calor en la part terrestre, estem tenint ja onades de calor en el medi marí. Tenim la temperatura més elevada en l'aigua de mar, més elevada de la que hem tingut en cap moment registrat, vale? I la cosa no pinta massa bé. Anem a tornar a batir rècords i anem a tindre temperatures de l'aigua molt massa elevades. Respecte a les meduses, hi ha dues coses que hi ha que matisar ahir o que hi ha que explicar bé per a que tot el món ho entenga. La temperatura de l'aigua influir sobre les meduses en una qüestió, i és que fa que el creixement siga més ràpid.
0: És a dir, clar, si que la medusa creix ella més ràpid, no?
1: Exactament, ella passa de ser una cosa minúscula de uns mil·límetres a ser aquesta medusa enorme que podem trobar habitualment en ple estiu en les nostres aigües. Això va molt més ràpid perquè al tindre la temperatura de l'aigua més elevada, ella el que fa és creixer més, menjar més i s'accelera el seu metabolisme. Vale? I una altra banda és la seva abundància. La seva abundància té que veure en la disponibilitat de pòlips, que són la fase de la medusa que està en el fons del mar. Això depèn de la reproducció, del moment en el que s'hagin fixat aquests pòlips al fons. I la presència en una platja o en una altra depèn del vent i de les corrents. Per tant, no depèn directament de ningú. És a dir, que podem trobar-se que, a pesar de que les
0: condicions climàtiques...
1: Exactament, és a dir, que podem trobar-nos que a pesar de que tenim temperatures molt altes, pues en una platja determinada enguany no apareixen meduses. I, sin embargo, en una altra platja estar ple, estar a rebentar, simplement perquè se donen unes condicions de corrents que aporten aquestes meduses cap a aquesta platja. Les meduses no les podem controlar, sols se poden controlar d'una manera, i és que estiguin presents els animals que s'alimenten d'elles. Sempre se parla de les tortugues, però els peixos són els que més meduses mengen, i per tant, si tenim un ecosistema sa, anem a tindre menys meduses de lo que tenim en este moment.
0: També recalcar que, bueno, la cofradia de pescadors d'ací de Gandia, pues intenten també pues, mitigar això un poc tots els anys, que sabem de sobre que fan un gran paper, Miguel?
1: Sí.
0: Perquè
1: tots els anys la cofradia de pescadors arreplega meduses que estan
0: correcte.
1: Ja apropant-se a la zona de bany. I aquestes meduses tornen al sistema, però a l'ecosistema, però ja mortes. És a dir, que poden servir d'aliment als organismes, és a dir, no l'estem traguent del sistema, però eviten que arriben a la zona de bany en la platja. I això és una tasca pues, relativament important per a garantir. No podem llevar-les totes, ni molt menys, però en alguna platja, en les platges de Gandia, sí que se pot arribar a notar la seva tasca.
0: Pues, Miguel Rodilla, jo crec que hem tocat tots els palos, tots els temes. Alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, jo encantat de que em crideu cada vegada que vulgueu que parlem d'estos temes, perquè és important que tota la ciutadania es conega i tinga un criteri sobre estos temes ambientals marins.
0: Pues Miguel Rodilla, professor de la UPV també, moltes gràcies per atendre'ns, com sempre, que estàs ahí pendent, i anem parlant.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins la pròxima.
2: Más de uno.
3: Se convoca la 13ª edición de los premios literarios Villa de Tous, en las modalidades de narrativa, poesía y ensayo, tanto en castellano como en valenciano, y valorándose la temática local y comarcal. La presentación de las obras se realizará por la web del Ayuntamiento de Tous hasta el 30 de junio. Más información y bases en el Ayuntamiento, 96-244-9101 o en la web ayuntamientotous.es. Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Tous.
4: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
5: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós amb fesol sin naps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere. Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
6: Golazo de descuento con Hola Wifi. Si ya eres cliente nuestro, escucha. Por cada amigo que recomiendes e instale con nosotros, te regalamos 60 euros de descuento. Así de claro. Porque los que ya confían en Hola Wifi merecen ser premiados. Pueden elegir antena de hasta 1 giga o fibra de hasta 10. Con instalación profesional, cobertura en toda la casa y sin permanencia. No esperes al silbato final. Llama al 635-30-30-30. Hola Wifi. Conectados a la Roja.
7: Este verano empieza en La Vila Joyosa.
8: Llega Maror Festival 2026.
7: M-Clan, La Fúmiga, Carlos Dares, Sanguijuelas del Guadiana, El Dilubi y muchos más. 26 y 27 de junio. Dos días de música, gastronomía y el mejor ambiente del verano frente al Mediterráneo.
8: Últimas entradas a la venta en marorfest.com. Maror Festival.
7: Tu mejor inicio de verano.
2: Más de uno.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Marta Fullera y Alicia Llop.
1: Molt bona vesprada, Alicia, com estàs,
2: companya? Què tal, bona vesprada.
1: Bueno, avui canviem l'estudi per un lloc on l'estiu es viu de veritat. Ens hem traslladat fins a Cuarama, Benicàssim, un dels parcs aquàtics més emblemàtics de la Comunitat Valenciana, per compartir amb tots vosaltres un matí carregat de diversió, emocions i molta aigua, Alicia.
2: Molta aigua i 40 aniversari d'Aquarama, és un dels parcs aquàtics importants que tenim al territori valencià. Este es troba Benicàssim, a la província de Castelló, i amb una quantitat de gent important. Ens han contat que a l'estiu poden arribar a vindre 200.000 persones i que cada dia unes 3.000 són les xifres més destacades de la importància turística d'aquest parc aquàtic.
1: 3.000 persones des d'ací, des d'Aquarama. Saludem nosaltres a tots els oients que ens escolten des de Castelló, València i Alacant, i avui els convidem a que es queden en este programa en nosaltres i descobrir tot el que fa d'Aquarama un dels grans plans de l'estiu, perquè si parlem d'Aquarama parlem de vacances, de rialles, de tobogans i de gent gaudint, veritat, gaudint de l'estiu, gaudint de refrescar-se. Així que anem a invitar als oients a que se posen còmodes, que s'imaginen que estan al solet, en l'aigua i la brisa mediterrània, perquè l'estiu avui sona a Aquarama. I nosaltres, Alicia, anem a connectar, abans de parlar amb tots els protagonistes que ens van a acompanyar avui en els estudis de València, perquè allí està la companya Núria Moreno per contar-nos quins són els titulars del dia d'avui, d'este 25 de juny. Núria, bona vesprada.
3: Bona vesprada, companyes. Jo sóc una gran amant, ho confesse, dels parcs aquàtics, sí? Així que molta enveja sana dels que pugueu estar per allí gaudint-los.
1: Després t'enviarem fotos, que ens posarem el biquini i estirarem los altres per estar jugant.
3: Doncs mireu,
1: comptes, Núria, què està passant avui?
3: Nosaltres avui ens hem fet ressò de diversos assumptes. Un d'ells és que la Generalitat ha presentat ja el dispositiu de prevenció i extinció d'incendis per a aquest estiu. És, diuen des del Consell, el major operatiu de la història de la Comunitat Valenciana, amb més de 4.400 professionals i una inversió pròxima als 300 milions d'euros. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat que es tracta d'una inversió rècord, ha dit, per a protegir les muntanyes valencianes, i apela també, com no, com cada estiu, a eixa responsabilitat ciutadana. L'escoltem.
4: No es que sean todos intencionados, pero sí que es cierto que a veces el descuido, el no respetar las normas que se establecen, el no seguir los bandos, los avisos, provoca incendios, y que por lo tanto es trabajo de todos, ¿no? Y que tenemos que trabajar entre todos para intentar minimizar los riesgos posibles, sobre todo en una época que ya saben ustedes que aquí en la Comunidad Valenciana suben mucho las temperaturas y que pasamos momentos muy difíciles con las olas de calor.
3: También se han fet ressò d'un informe d'Acció Ecologista Agro que parla que el 80% dels incendis forestals són provocats per causes humanes, mentre que un 20% per tempestes. L'estudi està centrat en la prevenció dels incendis i com evitar-los, però conclouen que en l'actualitat la prevenció és un fracàs perquè en 50 anys, diuen, no ha millorat la tasca d'evitar-los. Escoltem a Carles Arnal, ell és portaveu de la Comissió Forestal d'Acció Ecologista, diu que és necessari replantejar-se les inversions preventives.
5: Que el 90% de les inversions se dediquen a activitats que no eviten cap foc. Estem parlant de tallafocs, de neteges, d'altres actuacions que eliminen vegetació, però que no intervenen per a evitar els incendis. I dedicar majoritàriament les inversions per actuar sobre les causes humanes, com a negligències, accidents, moltes voltes fàcilment evitables.
3: Proposen incrementar la vigilància, per exemple, o regular també les activitats que poden provocar incendis, com per exemple les cremes agrícoles. Com sempre, recordem aquest telèfon 112 per a que, vaja, si veuen algun conat d'incendi, puguen telefonar a emergències i avisar per a també extremar les precaucions. I la campanya de rebaixes d'estiu és una de les més importants per al sector, i encara que no siguin ja com les de fa molts anys, no es veuen eixes cues a les entrades dels grans magatzems, perquè cada vegada s'avancen més, no?, eixos descomptes, continuen atraient a un bon nombre de persones. Confien des del sector a mantindre o augmentar les vendes respecte a l'any passat. Des de Confecom

0: comerç, el seu president Rafael Torres defensa la proximitat que ofereix el comerç local.
1: Esperamos una campaña muy similar a la del año pasado, con una gran concentración en ventas durante las dos o tres primeras semanas. El consumidor sigue siendo prudente y reflexivo, pero cuando compra, valora cada vez más la confianza, el asesoramiento profesional y la seguridad que ofrece el comercio de proximidad.
0: D'altra banda, des d'Anger, de l'associació que agrupa les grans superfícies, esperen una campanya interessant, diuen, per l'increment del turisme i també per les elevades temperatures que conviden, diuen, a entrar a estos centres. Per afrontar aquestes dates amb les màximes garanties, el portaveu de l'Associació Valenciana de Consumidors, Julián Tió, ofereix uns consells als consumidors.
2: El consumidor lo que tiene que tener claro es saber cuánto dinero tiene, qué es en realidad lo que le hace falta para evitar compras impulsivas. Siempre hay que fijarse en la política de devoluciones de los establecimientos. En cuanto a las compras online, hay un plazo, pero también hay que mirar bien las condiciones por si ese desistimiento supone algún gasto, sobre todo por el envío. Seguimos teniendo los mismos derechos que el resto del año, pero comprando productos que llevan algún tipo de rebaja.
0: Doncs ahir deixem aquests consells, companyes, no està de més, no? Tots els anys els diguem, però bé, no està de més recordar-los.
3: No, això ni lo dels conats d'incendis, que també. Nosaltres ara estem rodejats d'aigua, però és important tindre en compte tot el que ens contaves, Núria, així com les oles de les onades de calor que tenim totalment a la comunitat i que estem recomanant també des dels parcs aquàtics. Hem parlat o anem a parlar amb persones de seguretat que ens van recordant, no?, lo de tots els anys, però que és tan important tindre present, posar-se crema, refrescar-se, beure aigua. I, per exemple, vindré a Quarama. Núria, estàs convidada, eh?
0: Que bé. Pues, no ho descarte, eh? Tenim tot l'estiu per davant. Un abraç.
3: Això, un abraç.

0: recuperar els títols. Això vol dir que totes les autoritats, els aficionats, la primera plantilla, en este cas de l'equip masculí, com també va passar amb l'equip femení, estaran al Roig Arena per adonar-se ixe clàssic banyo de masses amb els seus aficionats. Estic mirant al sostre i ja veig el títol, eh? Ja veig baix d'eixa lliga ACB 2016-2017, ja estic veient el 2025-2026. I això vol dir que València Bàsquet és dos vegades campió de la lliga Endesa, de la lliga ACB, i que ha tornat a fer història al bàsquet nacional. La temporada és per a gravar en lletres daurades, Ramon, perquè has aconseguit la teua primera Final Four de la història, has tornat a guanyar la Lliga Endesa, i això sí, queda eixe borronet de la Copa del Rei, però que amb la seguretat que tenim de que la Copa del Rei va a tornar a València les pròximes dues temporades, pot ser ahí sí puga alçar la seua segona Copa del Rei un València Bàsquet que no podria haver acabat millor la temporada en un any en el que ja s'ha omplit en diverses ocasions este Roig Arena. Deia Miki Vukovic allò de que per a que València Bàsquet tinguera un nou pavelló hi havia que convèncer a Juan Roig de que el bàsquet tenia interès en la ciutat de València, hi havia que plenar la fonteta i plenar-la sovint en molts partits per a demostrar-li a Juan Roig que el bàsquet i València anaven de la mà. Pues bé, això s'ha complert, ja tenim el Roig Arena i sí, s'ha tornat a plenar. Avui estarà així el mecenes de València Bàsquet, Juan Roig, amb totes les autoritats i amb els aficionats de València Bàsquet, que comencen ja a plenar les graderies d'este Roig Arena, perquè a les 8 de la vesprada comença este acte de celebració del títol de Lliga en Clau Taronja. Tot el que passe, ho contarem en la brújula del Radio Estadio, i també, per supost, al Radio Estadio, perquè avui tenim Radio Estadio, perquè continua el Mundial.
1: A gaudir tu també, gràcies, Sergi.
0: Adeu.
1: I demà divendres esperem la jornada més fresca de tota esta setmana, encara que les màximes es mantindran per damunt dels 30 graus pràcticament de manera generalitzada. Tot i això, serà la més fresca perquè es comença a albirar un nou ascens del termòmetre de cara al cap de setmana, i a l'inici de la setmana que ve tindrem també pols en suspensió. Així està la Comunitat Valenciana 25 de juny de 2026. Continua la brújula. Molt bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
4: Tú eliges.
3: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
4: Todo
3: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
4: Y no te pierdas nada.
5: Comienza la nueva temporada en RB Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. RB Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. RB Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
6: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trisema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
7: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa de Svens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa de Svens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96284-2893.